Ho tenim a mà. Dà les quislodes, eh? Guata de patala, que s'ha... Ai, dà, sai, dà. Ara que bo!